0: Una tarde más. Calor, radio y decisiones cuestionables. Porque a 40 grados nadie piensa con claridad. Nosotros tampoco.
1: Onda Cero Ibiza y Formentera, 96.0.
2: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
3: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
2: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
3: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: És un missatge del Consell Insular de Formentera.
5: En IKEA, mañana será un día extra.